0: Molt bona vesprada, com estan? Les 13:45 minuts, avui en este breu Hoy por Hoy Gran Dia, perquè Cadena els ha oferit aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, per fer balanç del curs polític, però mentrestant nosaltres, així a la redacció, estem treballant amb les notícies de la comarca. Ana Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Ens avances dos dels titulars que després ampliarem també en eixe informatiu, en l'hora 14.
1: Doncs parlarem en aquesta hora 14 d'un succés que ha tingut lloc aquest matí. Ho comentàvem ja en el matinal, però no teníem encara molta informació. Ara ja sí, una agressió que s'havia produït en el carrer Camp de Morvedre, en la platja de Gandia. És una zona on es troben alguns locals d'oci, de discoteques, i és un dels punts conflictius, es diuen des de la policia local, i just en aquest moment, quan acaben de tancar les discoteques cap a les 7 del matí. Doncs hi ha hagut una agressió, un home agredit a un altre. Una de les persones ha tingut que ser traslladada a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia perquè tenia el nas trencat. Sí que ens diuen des de la policia local que sempre, tots els dies, fan una vigilància activa presencial cada en aquest dia. Punt, cada dia. O sigui, que ja estava allí la policia i ha sigut davant de la policia quan s'ha comès l'agressió i han pogut actuar molt ràpidament i que no anara a més la cosa. I també es comentarem, Sandra, el cas d'un desnonament que ha hagut aquest matí en el lloc com ha hagut en Gandia, el Grupo Porta, les 500, les 500 que diu tot el món. És una família d'un pare amb quatre filles de 5, 8, 14 i 19 anys que no podia fer front al lloguer, al preu del lloguer. I més enllà del cas en si, perquè la família diu que si li havia pujat el preu del lloguer de 300 a 850 euros, la propietària diu que no s'havia pujat el preu del lloguer. Però més enllà del cas en si, Sandra, el que evidencia aquest cas és que moltes persones, és una família vulnerable, tenia una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials, que es dona el cas que són famílies que no poden fer front a un lloguer i que es troben en el carrer perquè no troben una altra opció. És que no n'hi ha disponibilitat de vivendes en lloguer. Esta persona diu que ha anat a buscar a altres pobles, que ha acudit a conselleria per a poder trobar una vivenda i no havia trobat cap. Finalment, avui s'ha executat aquest desnonament. I sí que és de veres que gràcies a les gestions que s'han fet, avui mateix els han comunicat que podran entrar en una vivenda social de la Generalitat que està en el Grau de Gandia, però d'ací dos mesos, mentre també des de l'Ajuntament i altres gestions s'ha pogut habilitar un altre habitatge per a qui no es quedara en el carrer, perquè este matí se quedava en el carrer esta família.
0: Una dura realitat que existeix a la comarca, al país, a molts punts, la veritat. Agraïm també a la nostra companya Marta Ferrer que ens ha també passat informació.
1: Estava aquí des de primera hora del matí.
0: Ampliarem més esta informació, estos titulars i molt més després en el hora 14. Gràcies, Anna.

Anem a fer una xicoteta parada a la platja nord de Gandia, perquè com cada dia els contem quina bandera està allí avui, bandera verda. I també ens comentaven els companys del Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja a la platja nord, que hi ha una afluència del 90%, és a dir, mateixa quantitat de gent que ahir, però avui podran banyar-se una miqueta més tranquil, sempre amb precaució, però avui amb bandera verda.

0: capacitat en evitar aquests incendis. I veiem que la immensa majoria dels diners que teòricament haurien d'anar a previndre, que s'ha d'entendre per evitar les causes, no van a evitar aquestes causes, van a parar a altres actuacions que només tenen sentit, si és que el tenen a posteriori, com per exemple fer tallafocs, fer neteges, que només poden actuar quan ja està el foc fora de control, quan no s'ha pogut evitar, quan no s'ha fet la prevenció. O sigui, s'actua a posteriori i, a més, estem veient que amb el canvi climàtic i les mesures, lamentablement, també són superades pel foc amb gran facilitat. Per tant, el foc s'ha de posar en evitar els focs evitables.
1: Això te n'anava a preguntar, perquè un altre dels punts que analitzeu és això, no? Que degut al canvi climàtic, qualsevol incendi, per xicotet que siga, pot cremar desenes de milers d'hectàrees i que la vegetació no és el problema per a que els incendis s'expandissin. Per què? Què ha canviat?
0: Bueno, primer que res, això ja ho sabíem i lamentablement no s'actuava antes. Va haver en l'any 94 uns grans incendis tremendos, més en el País Valencià, més i més intensos que els que estem patint, i entonces se van posar les piles en extinció i se va donar molta se va dedicar molt de diners i de mitjans i de organització pa la lluita contra el foc, i és innecessari, però la primera és la prevenció, i en prevenció no se va actuar, i la demostració la tenim en que hem comparat les dades que n'hi havia en els anys 70-80 del segle passat, i si comparem el número d'incendis que n'hi havia entonces i els que tenim en els darrers 20 anys, el número és pràcticament el mateix. S'ha millorat en l'extinció, però desgraciadament, quan les condicions són tan extremes, ni tan sols això ens salva de tindre moltes hectàrees cremades. I que en condicions extremes com aquestes, doncs hem de dir-ho, és que el foc se bota, tallafoc, se bota, igual crema, estem veient que s'han cremat zones quasi semidesèrtiques, com en Almeria. Deien els afectats que igual se cremaven boscos que diuen gestionats com no gestionats, boscos que tenien molta biomassa com els altres que en tenien poqueta. Però és que hem de comprendre que, a més, la immensa majoria dels focs, la immensa majoria en el País Valencià, el 77% no s'inicien en zones forestals, sinó en zones agrícoles i, bueno, en activitat humana. Amb això vull deixar ben clar que no s'ha de culpabilitzar els llauradors. El que s'han de fer és donar alternatives, per exemple, a la crema de restes agrícoles, que les hi ha, donar alternatives perquè no es vegin els agricultors ni ningú en condicions de posar en perill el medi ambient i al final les cases, els conreus, la vida humana. Això costaria molt menys, però molt menys, que un quilòmetre de tallafocs.
1: És a dir, que els discursos estos que cada volta escoltem més de que la falta de neteja del bosc està provocant els grans incendis forestals, i aquests discursos no es sostenen amb l'experiència, no?
0: No se sostenen amb les dades que tenen que conèixer, o coneixem nosaltres perquè hem estudiat les publicacions oficials, els informes oficials, i els primers que ho tindrien que conèixer i saber bé i actuar en conseqüència són els tècnics forestals de les administracions i els responsables polítics de les administracions. Els incendis, això que se diu és un bulo, això que se diu és que els incendis és perquè hem abandonat la muntanya i tal. No, les comarques més despoblades no són les que més se cremen. La vegetació natural no es crema mai espontàniament. Ni la calor, ni el vent de ponent, ni la sequera, ninguna d'aquestes coses crema, no origina cap incendi. El que passa és que si s'encén un foc, majoritàriament per causes humanes, per tonto que siga aquest foc, qualsevol foc se podrà convertir en aquestes condicions en un desastre. Per tant, la conclusió és evitem-ho.
1: Doncs Carles Arnal, membre d'Acció Ecologista Agro i responsable d'este interessant estudi, moltíssimes gràcies, i a veure si comencem a pensar en altra forma d'evitar els incendis forestals.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i pensem que els mitjans de comunicació són essencials per mostrar la realitat, per donar les dades, per atacar els bulos que culpabilitzen els boscos, que culpabilitzen altres coses. Lamentablement, la resposta està en regular millor, dedicar més recursos a evitar. I moltes gràcies.
1: Bona vesca. Gràcies, Carles. Adeu.
0: Adeu.
1: Por cierto, hablando de los entornos naturales, parece que mucha gente no aprende. Hoy la entidad Sugarview ha denunciado hogueras y conductas incívicas en zonas de baño de Sumacárcer y Antella. La asociación alerta de que continúan las acampadas, la música a alto volumen y el abandono de residuos en parajes del Xúquer y pide más recursos. Nos lo cuenta desde Radio Sátiva Jordi Company.
2: No es una novedad. Pasa verano tras verano, denuncian desde Sugarview, incluso como pasa estos días, aunque haya riesgo extremo de incendios forestales. Pequeñas hogueras, abandono de basura, la música a todo volumen y estacionamientos indebidos. Josep Gómez, desde Sugarview, en Radio Xàtiva, reclama más vigilancia y coordinación entre las diferentes administraciones para evitar que estas situaciones continúen.
3: Tots els anys ens juntem també en els ajuntaments i vegem què se va fer. I sempre passa el mateix, no? Es fan reunions en delegació de govern, se fan reunions en l'administració, que sí, però al final és que no. I passa un estiu, passa un altre, i sí que ens estem plantejant veure com ho enfoquem d'una altra manera.
1: Gracias, Jordi. Recordemos que tanto hoy como mañana el riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana es extremo.
4: Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pues nos vamos pendientes de esa reunión del CECOPI en el incendio de la Vall d'Uixó, que debe estar a punto de terminar, y de las decisiones que se adopten se los contaremos a partir de las 8 en hora 25. En cuanto al tiempo, va a estar marcado de nuevo por el calor, que irá aumentando hasta el fin de semana. Este miércoles tendremos aviso amarillo por temperaturas que pueden superar los 39 grados en el interior de Valencia y el norte de Alicante. En la mitad sur puede volver el polvo en suspensión y en la costa temperaturas máximas de unos 32 grados. Luis Cifre ha estado en control de sonido. Nos pueden escuchar, ya lo saben, siempre que quieran y desde donde quieran, en la aplicación de la cadena SER. Sigue la ventana.